0: con su argumento después de que hace una semana le escucháramos apoyar a José Luis Rodríguez Zapatero, después de conocer el contenido del auto y también del sumario, el presidente del gobierno mantiene el apoyo.
1: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Segundo, sobre el requerimiento de información por parte de la UCO en Ferraz.
1: En este caso, bueno, pues aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: ¿Y sobre una posible convocatoria electoral?
1: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Culminar, por cierto, tareas muy importantes que además, a ustedes, que hemos hablado en múltiples ocasiones y también se lo traslado a la ciudadanía, bueno, culminar proyectos que son muy importantes y al menos para mí también muy relevantes, porque los fondos europeos terminan en diciembre de 2026.
0: Antón, en un minuto, ¿qué te ha parecido?
2: Pues me ha parecido insuficiente. Yo creo que confianza en la justicia, confianza en Zapatero y vamos a aguantar porque es lo mejor para todos. Bueno, eso podía ser suficiente hasta el 2 de junio, cuando la comparecencia de Zapatero era el 2 de junio, pero ahora me parece completamente insuficiente para aguantar durante 3 semanas. Yo creo que el gobierno tiene que iniciar algún tipo, retomar la iniciativa política. Yo creo que tiene un camino muy claro. Todo el árbol del que pende el caso Zapatero tiene un nombre, se llama Plus Ultra. Hay un rescate. ¿Por qué no se activa políticamente la oportunidad de explicar con todas las luces y taquígrafos necesarios en el Parlamento, que es donde debería explicarse, si el rescate debió ser o no debió ser? Recuperar el control, al menos sobre aquello que tú puedes recuperar el control, que es sobre tus propias decisiones.
0: Pero date cuenta que no hay explicaciones, ni de este caso, ni del caso Leire, más allá de el gobierno y el PSOE actuó con contundencia.
2: Claro, es que es una imaginaria línea Maginot, todo el mundo recuerda lo que es la línea Maginot, sí. Que los franceses creían que le iban a prevenir frente a los nazis, ¿no? Una línea de fortificación, mis políticas, mi confianza en la justicia y mi capacidad de actuación. Ya, pero todos sabemos cómo terminó la línea Maginot. Necesitamos explicaciones sobre Plus Ultra. O sea, no va a ser Pedro Sánchez quien explique los negocios de Zapatero, pero sí el rescate. Y necesitamos explicaciones por parte del PSOE sobre todo lo que cuelga de ese nombre es Leire Díez.
0: Déjame 2 cosas. La primera, hay novedades con esta investigación que ha provocado que fuera la UCO hasta la sede de la calle Ferraz. Bañu, cuéntanos esas novedades.
3: Pues Ayes, dentro de esa cadena de requerimientos sumamos otro más. La UCO ha acudido esta mañana a la Dirección General de la Guardia Civil, es la sede principal de la propia Guardia Civil, según confirman a las fuentes de la investigación. Esa visita se ciñe a un simple requerimiento, nos dicen, para llevarse documentación relacionada con una investigación interna de la Guardia Civil sobre una supuesta filtración de información relacionada con el caso Leire. El juez, recordemos, ha imputado en este caso al Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, ex UCO, por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
0: Baño, gracias.
3: Un abrazo.
0: Y Julia, ¿sigue todavía la UCO en el interior de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz?
4: Sí, por ahora hemos estado viendo entrar a lo que parecen ser agentes de paisano, accediendo por la puerta del garaje, también dentro de la sede a personas con papeles y con mochilas puestas, sin los chalecos identificativos que suelen llevar. Por ahora no hemos visto salir a los agentes por ninguna de las puertas de la calle Ferraz.
0: Pues tendrán, gracias Julia, tendrán más información y todo el resumen en el boletín informativo de la 1 de la tarde y después en hora 14 con Javier Casal. Nosotros lo dejamos aquí, volveremos mañana a partir de las 6 de la mañana.
5: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
6: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
8: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
9: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
10: ¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
11: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
12: Perdone, que nos la quedamos.
11: ¡Ea! ¡Otro!
13: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¡Avanzamos! BBVA.
14: Cada día ando más despistado.
15: Cuida tu memoria tomando de Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
16: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
17: Si va a comprar una sillita para el coche, es importante asegurarse de que está homologada con las normas europeas. Es el consejo de la Organización de Consumidores y Usuarios. Por regla general no tendrá problemas con las que hay en las tiendas, pero si las compra en páginas no europeas, puede que sí. En caso de accidente, los seguros podrían negarse a cubrir las posibles lesiones.
16: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
18: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que una sueña con el bote de Eurojackpot. Otro tiene ilusión para toda la semana con el cuponazo. Y el vendedor tiene un trabajo adaptado a su discapacidad.
19: ¿Todo eso por jugar a las loterías de la ONCE?
18: Todo eso y más. Porque cada vez que juegas a la ONCE, haces que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
19: Ah, qué bien.
18: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
20: ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
21: Hoy por hoy Mallorca, Esther Vicens.
22: ¿Qué tal? Buenos días. Cerca del 40% de las personas que acude por primera vez a un abogado de familia para iniciar un proceso de divorcio retrasa su decisión por cuestiones económicas, sobre todo por la vivienda, según un informe de la Asociación Española de Abogados de Familia. Es una cuestión que enseguida vamos a abordar con la abogada y vocal de esta asociación, María Antonia Mateu. Antes, Juan Antonio Bauza, buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días. Lo político pasa por esa entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en Madrid, pendientes de la valoración que hagan los socialistas de aquí de las islas. La que ya ha hablado del tema ha sido la presidenta del Govern, Marga Proens, que pide elecciones hoy mismo.
24: La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja a els ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
23: Y escucharemos la voz de la plataforma afectados por la hipoteca, indignados con el gobierno al que acusan de promover la especulación inmobiliaria a costa de las viviendas protegidas después de que el partido de Marga Proens haya abierto la puerta a que empresas y fondos de inversión puedan comprar vivienda a precio tasado, una vivienda protegida durante 20 años pero que luego pasará al mercado libre. Dicen que es una muestra más de cuál es el verdadero interés del gobierno en su política de vivienda. Dos de los temas que luego ampliamos a las 2 y 5.
22: Ahí estaremos. Muchas gracias, Juan Antonio.
23: Hasta luego.
22: Hasta luego. Vamos con el deporte.
21: Los deportes en Hoy por Hoy.
22: Pedro Morla, buenos días.
25: ¿Qué tal? Buenos días. Josep Cerdà, extremo mallorquín de la Andorra, es uno de los jugadores con los que se ha puesto en contacto el Mallorca y que llevaba siguiendo desde hace varios meses. Veremos en qué termina esa negociación, si finalmente Josep Cerdà jugará en el Real Mallorca. Comentar que Xavi Riá será el único mallorquín que estará presente en el próximo Mundial defendiendo la camiseta de Marruecos. Que el Illes Balears Palma Futsal prepara el adiós de Mario Ribillos de cara al partido del viernes. 7:30 de la tarde van a jugar con contra Quesos Hidalgo Manzanares. En la previa se va a hacer ese homenaje. Y en una entrevista concedida a Radio Sevilla, el técnico Luis García Plaza ha hablado de Vedat Muriqi.
0: Porque no podemos ir al mercado y ahora mismo digo, venga, voy a comprar a este jugador. Que no podemos hacerlo, que no va a ser así.
1: Entonces, me gusta Muriqi, ¿no?
0: Claro, ojalá Muriqi lo tuve yo, ojalá pudiese venir, pero no podemos, pero no Muriqi. O sea, baja el nivel.
1: Y los hay.
0: No, que bajes el nivel de inversión mucho. Sí. Tampoco podemos.
25: Claro, la economía del Sevilla no está para tirar cohetes. Le preguntaban por Vedat Muriqi, pero
2: a
25: es
2: nosotros
25: imposible.
2: Nos gusta también Muriqi.
25: Sí, nos gustaría que se quedase. No va a poder ser. A las 3:20 vamos a hablar un poquito más de Vedat Muriqi con gente que lo conoce bastante bien.
2: Gracias, Pedro. Ahí estaremos, 3:20.
25: Eso es el Ser Deportivos Baleares.
2: Hasta luego.
25: Hasta luego.
2: Y ustedes, si quieren participar rápidamente, les recuerdo el teléfono de Punto de Mira para mensajes de WhatsApp.
21: 677-92-6097.
2: 12:23.
21: Hoy por hoy, Mallorca.
3: Desayunar tranquilamente al aire libre. Leer un libro en la hamaca. Barbacoas con amigos y cenas en familia bajo las estrellas. Los mejores planes están en tu jardín o terraza. Ven a Parting Muebles y da la bienvenida al buen tiempo con Expo Garden, una selección de muebles de exterior para disfrutar del buen tiempo. Te esperamos en Portic, calle Manacor 179, Palma.
4: Ven a Portic Muebles.
12: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
26: Desconecta frente al mar en el Hotel Pure Salt Garonda. Ven a Salty Restaurant y disfruta del auténtico brunch mediterráneo. Buffet, show cooking y DJ junto a la piscina. Todos los sábados de 12 a 3 de la tarde. Más info en puresaltluxuryhotels.com. Hotel Pure Salt Garonda, frente a la playa de Palma.
27: Ver bien de lejos y de cerca sin gafas es posible. En el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas incorporamos las últimas innovaciones en lentes intraoculares para la cirugía de presbicia. Solicita tu cita en la web del Hospital Quirón Salud Palma Planas.
28: En Mallorca no tienes que preocuparte por tu cabello. Ven a Clínicas Capilares IMD. Con una amplia experiencia de más de 25 años y un equipo especializado en el cuidado y regeneración capilar, IMD cuenta con más de 22 clínicas en toda España. En IMD sabemos cómo identificar el problema, tratarlo y ayudarte a recuperar tu mejor imagen. Visítanos en Carrer de Gilaverde Centelles 4. IMD, número 1 en tratamientos capilares.
29: Park and Fly, aparcar y volar.
30: Ven, somos tu parking las 24 horas, los 365 días del año, en el mismo aeropuerto. Con servicio de lavado de coches y taller de reparación mientras estás de viaje. Park and Fly, tu parking las 24 horas. No hace falta reservar, ven directamente. Cuidamos tu coche. Infórmate en parkandfly.info.
31: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Mallorca o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
32: Haz crecer tu negocio con los datáfonos SumUp, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
33: Llévate ahora el SumUp Solo Lite por 19,99€ o el SumUp con impresora por 69,99€ y ahórrate 100€ con SumUp.
32: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en SumUp. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
2: Y 26, se lo contábamos al inicio del programa, cerca del 40% de las personas que acude por primera vez a un abogado de familia para divorciarse retrasa su decisión por cuestiones económicas, sobre todo en Baleares por la vivienda, según un informe de la Asociación Española de Abogados de Familia. Esta será una de las cuestiones que se van a abordar en el congreso que organiza esta entidad en la sede del Colegio de Abogados de Baleares en Palma, mañana y pasado. Una importante representación de abogados y jueces especializados en materia de divorcios, filiaciones o herencias, van a reunirse durante los próximos 2 días para analizar los problemas de la vivienda en parejas divorciadas, el incremento de los retrasos de la justicia por la implantación de nuevos tribunales y también los adolescentes que no quieren estar con su padre o su madre separado. Vamos a abordar estos asuntos con una de las organizadoras de este encuentro, María Antonia Mateu, que ya nos acompaña en los estudios. Ella es abogada y vocal de la asociación. Buen día, ¿cómo estás?
34: Muy buen día.
22: el 40% de las personas que acuden a un abogado para iniciar los trámites de un divorcio retrasan la decisión. Son datos que ha recogido la Asociación de Abogados de Familia a nivel estatal. Teniendo en cuenta que el principal motivo de este retraso es el económico y también muy vinculado a la imposibilidad de acceder a una vivienda en solitario, ¿el porcentaje podría ser mayor en Baleares?
1: Ahora, el problema de l'habitatge a Balears, a Espanya en general, però a Balears en particular, és un gran problema. És un gran problema a nivell social en general, però jo diria que particularment en supòsit de parelles que han decidit acabar la seva convivència. Una separació, un divorci, un acabament d'una convivència en parelles no casades sempre suposa un empobriment. Per què? Perquè suposa la duplicitat de despeses i una despesa és l'habitatge. Llavors, s'adona aquest cas, s'adona el cas de que hi ha parelles que voldrien deixar de viure plegades, que venen al despatx, que te fan la consulta, i el gran problema és què feim. No què feim en l'habitatge que podran tenir en comú, sinó aquella persona o les dues persones que ha de sortir de l'habitatge se n'ha de cercar una altra. I sobretot és un problema quan hi ha infants en comú. Per què? Perquè com a persones, diguem, adultes, vull dir, jo me'n puc anar a viure com un germà, me'n puc anar a viure amb uns amics, puc compartir casa amb uns companys, però en sos infants, lògicament, se'ls ha de proporcionar un habitatge digne que cobreixi les seves necessitats. Llavors hem constatat, com l'estudi de l'Associació Espanyola d'Abogats de Família ho va fer, que això suposa retrasar. Clar, és un drama. Perquè és un drama humà. Jo sempre dic que ningú se separa per gust, ningú acaba una convivència per gust, i quan hi ha aquesta necessitat de separar-se i no se pot dur a terme per una qüestió econòmica tan vital com l'habitatge, el que fa és, diguem, encara agreujar més aquesta situació de convivència. Una situació de convivència, a més, que hi ha infants petits que, volguem o no, participen d'aquest conflicte. En el final, tanmateix, la gent que no vol viure plegat s'acaben separant. I, bueno, què fem en l'habitatge? Bé, jo he de dir que tenim una norma en el Codi Civil Espanyol, a Balears, amb aquest aspecte s'aplica el Codi Civil Espanyol, que des del meu punt de vista no afavoreix la resolució dels conflictes de manera amistosa. Per què? Perquè aquesta llei és el que nosaltres direm que és imperativa pel jutge. Diu que el jutge està obligat a atribuir l'ús de l'habitatge familiar amb independència de qui sigui la propietat, en el progenitor, a qui atribueix que és la custòdia dels fills menors. Llavors, malauradament, ens hem trobat en supòsits de que podria haver-hi un acord respecte de la custòdia, una compartida o fins i tot una exclusiva amb un règim de visites ampli, però malauradament se lluita per la custòdia perquè darrere la custòdia ja surt de l'habitatge.
22: Claro, eso pervierte el proceso. De alguna manera, porque sí. Claro, al final nos olvidamos del objetivo real, que es luchar o no por la custodia compartida o la custodia exclusiva de los hijos, y aquí la vivienda o lo económico se convierte en un elemento muy importante.
1: És un element fonamental. De fet, jo particularment i des de sempre he defensat que l'article 96, que és el que regula el tema de l'habitatge, és un mal article. És un mal article perquè posa en el focus de l'atribució de l'habitatge la custòdia, i sempre m'ha cridat l'atenció. Per què? Perquè el progenitor que no té la custòdia habitualment pot tenir un règim de visites, per exemple, cap de setmana és el temps, de divendres a dilluns de matí, períodes de vacances per meitats, i jo veig com una espècie d'incongruència del legislador en tant en quant sí que li importa, surt de l'habitatge com una mesura de protecció dels infants, pel progenitor que té que ser custòdia, però pareix que se n'oblida d'amb qui estaran aquests infants, amb qui no, on estaran aquests infants quan estiguin en el seu progenitor no custodi. I estan parlant de períodes de temps molt amplis, vacances per meitats, cap de setmanes al temps. Llavors, el 2001 hi va haver una modificació d'aquest article, però jo crec que va ser total i absoluta absolutament insuficient. Hi ha altres legislacions, per exemple Catalunya, en el Codi Civil de Catalunya, que donen molt més ample marge de maniobra en el jutge, en el sentit de que el jutge, en funció de les circumstàncies que concorreixen en cada cas, té molt més marge per decidir. Pot atribuir sus, per exemple, en el progenitor que no tingui la custòdia. Pot establir un ús temporal de l'habitatge maldament s'atribueix qui la custòdia a un dels progenitors. De qualque manera, i a mi això m'apareix un encert, separa el que és sus de l'habitatge de la solució per la custòdia. I jo crec que aquesta reforma és innecessària. En el que tenim ara, molts, però moltíssims de problemes. Perquè, a més, jo, si vols, te poso un parell d'exemples. Està clar que quan parlem de custòdia exclusiva hi ha un dels progenitors que té més temps els nins que l'altre. Però, per exemple, si parlant de custòdia exclusiva, és molt habitual que l'altre progenitor tingui, per exemple, cap de setmanes al temps, des dels divendres fins els dilluns de matí. Llavors, ja mos trobam que el cap de setmanes els infants estan igual temps amb un que amb l'altre. Mos trobam que els períodes de vacances, Nadal, Setmana Santa, estiu, quasi 3 mesos d'estiu, els infants estan habitualment al mateix temps amb un que amb l'altre. Estaríem parlant del període de dilluns a dijous. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 4 dies a la setmana del període lectiu. I a vegades, en aquests 4 dies a la setmana, a lo millor n'hi ha qualcun que els infants dormen en el progenitor que no té la custòdia. Llavors, la disparitat o el desequilibri de temps amb un i amb l'altre no és tant pronunciat. Jo estic d'acord. És que en dret de família, cada cas és diferent. Clar, tenim un marc legal i la feina de jutges, abogats, fiscals, tots els operadors jurídics és adaptar o donar una solució en el marc, evidentment, de la llei, però el més ajustada possible en aquest cas particular i concret. En dret de família hi ha un principi que és l'interès superior del menor, que comanda absolutament totes les solucions que hagin de donar. Fins i tot el Tribunal Constitucional diu que quan parlant d'interès superior del menor no se trata de recollir la normativa nacional, internacional, d'això. Se trata de, precisament analitzant el cas concret i particular, motivar perquè se dona una solució i no se'n dona una altra. Llavors, amb aquesta mateixa tesi és quan jo defens que jo apostaria, però això és una opinió particular, jo apostaria per la reforma d'aquest article del Codi Civil perquè no necessàriament sempre l'atribució de surdes domicili familiar en supòsit de custòdia exclusiva és la millor solució per a aquests infants.
5: ¿Tenías algunos ejemplos que nos iban a ayudar a entender tu tesis?
1: A veure, per exemple, quan el progenitor custodi té altres habitatges disponibles, per exemple, i el progenitor que no es custodi no té altre habitatge disponible. A lo millor en aquest cas seria millor que no s'atribuís de manera temporal a efectes de facilitar la venda d'aquest habitatge, per exemple.
5: Claro.
1: Una interpretació rigorista de la llei mos diu que el jutge o la jutgessa només se pot pronunciar sobre el que és l'ús de l'habitatge familiar. No se pot pronunciar respecte de l'ús de altres habitatges. Llavors, això s'ha de reformar. Jo crec que s'ha de reformar.
5: Sobretot per com evoluciona, per l'actual context. ¿No? Tal vez tenemos una vida muy vinculada a la vivienda, o sea, nos obliga, hay un vínculo muy superior por esa dificultad que tenemos, y yo creo que la vivienda tiene mucho que ver en esto que estamos comentando, ¿no? No tiene que ser un elemento fundamental para entender cómo va a ser ese proceso de custodia. Porque, por ejemplo, en el caso de las custodias compartidas, que están en el 49,7%, en esos casos, como jurista, ¿qué es lo más recomendable?
1: Ahora, jo crec que has donat en sa clau. Vull dir, en dret de família, tenim que la situació social sempre va per endavant del legislador. El legislador sempre arriba endarrere. De fet, en aquesta reforma que hi va haver el 2021, fa relativament poquet, del Codi Civil, malgrat ja la custòdia compartida d'una realitat social absolutament present, no se diu res respecte de la solució a donar en supòsit de custòdia compartida. La solució la mos dona la doctrina del Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem com mos diu? El Tribunal Suprem mos diu que en supòsit de custòdia compartida se pot atribuir l'ús de l'habitatge familiar en aquell progenitor que conviurà amb els seus infants en els seus períodes de custòdia que se consideri més necessitat de protecció. Ara bé, hi ha una diferència molt, molt important. I és que, en supòsit de custòdia exclusiva, surt de l'habitatge familiar, evidentment, si no canvien les circumstàncies, o és fins que el menor dels infants complesqui la majoria d'edat. En canvi, en supòsit de custòdia compartida, el Tribunal Suprem obliga en el jutge, la doctrina del Tribunal Suprem, a temporalitzar aquest ús. Per exemple, com, jo que sé, si un progenitor guanya 4.000 i l'altre guanya 1.000, el jutge, per aquesta circumstància econòmica, pot considerar que el que guanya 1.000 és amb més necessitat de protecció, llavors li pot atribuir, segurament li atribuiria, surt de l'habitatge familiar en caràcter temporal. De caràcter temporal, 2, 3, 4, no solen ser més anys. Per això mos introdueix un altre problema, però bueno. I és que, acabat aquest termini d'ús, a vegades mos podem veure obligats a dir, bueno, ara jo ja no tens ús. Què faig? Perquè m'he de cercar una casa, pot donar lloc a modificació de les pensions d'aliments que s'han tingut en compte quan s'ha atribuït aquest ús. Vull dir, som tot el que sigui vinculat a l'habitatge és un problema molt mal resolt des del meu punt de vista.
5: Claro. No, però y cada vez más. Porque también se da otra circunstancia. Ahora estamos hablando de parejas con hijos, ¿no? Que, bueno, ahí es donde, claro, donde la conflictividad es mucho mayor, porque, claro, es que hay que tener, sobre todo, muy en cuenta, ¿no?, la vida del menor. Pero en el caso de parejas sin hijos, matrimonios sin hijos, se da la circunstancia de parejas que siguen viviendo juntas porque no consiguen poder acceder a una vivienda en solitario. A mí me parece que eso es un drama en sí mismo, ¿no?
1: Perdona, es que abans, quan m'has demanat les solucions en supòsit de custòdia compartida, me n'he oblidat d'un tema que és important, també. Te parlava del Tribunal Suprem, de que a vegades atribueix en caràcter temporal l'ús en el progenitor més necessitat de protecció, però també se podria plantejar el tema de lo que s'anomena casa nido.
5: No? Ah, sí, sí.
1: Això vol dir que els infants queden habitant en el domicili familiar i són els progenitors que entren i surten en funció del període de custòdia. Per exemple, si la custòdia és compartida per setmanes, bé, els nens sempre estan a la casa i una setmana estaran amb la mamà, una altra setmana amb l'altra parella.
5: Sí.
1: Vale, molt bé.
5: Claro, los que se mueven són los progenitores.
1: Exacte.
5: És la casa del niño, de la niña.
1: Exacte,
5: no?
1: Exacte. El Tribunal Suprem ha vist en desfavor, que diguem, aquesta solució. Per què? Perquè cerca és una solució que no està absenta de dificultats. En la setmana que estic amb els meus fills, visc a sa casa, i en la setmana que no estic amb els fills, me'n vaig a viure amb els meus pares, per exemple. O me'n vaig a viure amb una germana. Des del punt de vista de protecció de l'infant, bueno, què passa? Que és una, entre cometes, solució que no està absenta de problemes. Jo procuro deixar la casa neta i me la trobo fet un desastre. Jo procuro deixar la casa que quan arribis altra estigui, pues bueno, aquesta sa llet, sa aigua, no sé què. Procuro fer un consum adequat.
5: Sigues conviviendo con tu pareja sin estando divorciados.
1: Llavors, això ha duit en el Tribunal Suprem a veure-la com una solució, no solució. I érem excepcionals, diguem, els casos en què se determinava aquest sistema de casa nido. La conjuntura econòmica, el preu de l'habitatge, jo crec que mos conduirà una altra vegada en això. I de fet pareix que ara ja s'imposa com una solució. Quan no n'hi ha d'altra, serà la darrera solució, però quan no n'hi ha d'altra, potser sigui una solució. I després m'agradaria afegir que, a veure, nosaltres, els advocats de família, sempre deim que han de fer tot el possible per arribar a un acord. Moltes vegades, la majoria de parelles volen arribar a aquest acord. Però a vegades tenim un tercer, que és el banc, que ens impedeix l'acord. Això també s'ha de tenir en compte, és que són molt de factors. Ja. Per exemple, sempre explicam que el conveni regulador és aquell document que firmen els progenitors quan s'arriba a un acord, és un bon instrument perquè un dels progenitors s'adjudiqui la plena propietat del domicili conjugal i compensi l'altre. I moltes vegades això, per voluntat dels progenitors, és possible. Què passa? Que habitualment aquest habitatge està hipotecat i el banc no forma part del conveni. Lògicament, si jo estic disposat a arribar a un acord de manera que la meva parella s'adjudiqui la plena propietat d'aquest habitatge familiar que està hipotecat, jo puc fer l'esforç que l'altre s'adjudiqui, però que m'alliberi total i absolutament del pagament de l'hipoteca. No només del pagament, sinó de la titularitat de l'hipoteca. Què passa? Que se fan gestions en el banc i llavors és el banc que diu que
5: no.
1: Per què? Perquè el banc, a més de la garantia hipotecària, la garantia hipotecària és, té la garantia personal dels dos titulars de la hipoteca.
5: Clar.
1: I això és un gran problema. És un gran problema. Jo des d'aquí demanaria un esforç a les entitats bancàries. Evidentment, en aquells supòsits que s'import del deute és significativament o inferior en el valor de l'habitatge, de veres que facin un esforç per autoritzar aquestes operacions.
5: Claro, perquè el banco dice no a que uno de los dos...
1: surti de la hipoteca.
5: Claro, es que,
1: però segueix tenint la garantia hipotecària de l'altre.
5: Sí, sí, però... ¿Cómo no voy a poder salir?
1: Bueno, però és que, claro, dir, és tu que, has constituït...
5: Sí,
1: tu has constituït hipoteca amb unes determinades garanties, això és així, no. És indubtable, però ens trobem a vegades... ho dic perquè són problemes afegits, que a vegades la gent...
5: Es un elemento que no estábamos teniendo en cuenta, es realmente muy definitivo, porque no te puedes ir, te puedes ir de la casa, te puedes ir del matrimonio, però no te puedes ir de la hipoteca.
1: Fins i tot, tu pots dir, bueno, tu t'adjudiques la plena propietat, tu pagaràs el préstec.
5: Sí.
1: Tu això ho pots fer. El que passa és que aquest pacte és vinculant entre les parts que han firmat aquest conveni regulador, però no vinculen el banc. Habitualment, el progenitor que s'ha adjudicat la plena propietat pagarà aquesta hipoteca. Li interessa pagar la hipoteca.
5: Claro.
1: Quin problema té és que no ha estat alliberat del pagament davant l'entitat creditora? Que si vol finançament, molt probablement no li donaran.
5: No, perquè té altra hipoteca, clar.
1: Perquè formalment, tot i que no estigui, no li donaran. Això és el gran problema.
5: Pues sí, lo es.
1: O és. Que m'havies demanat, sí. El tema de l'habitatge quan no hi ha fills en comú.
5: Quan no hi ha hijos en comú, parejas que siguen viviendo juntas por este motivo.
1: Sí, però en aquest cas, vull dir, ja parlant de persones adultes,
5: sí, no?
1: Si tenen un habitatge en comú, escolta, si se posen d'acord en vendre, perfecte, i si no, acció de divisió de cosa comuna, que se diu. Vull dir, aquí ja... la llei és, i jo entenc perfectament que sigui així, és menys protectora. No hi ha infants a haver de protegir.
5: No, però puede haver conflicto, puede haber, yo qué sé, yéndonos a los extremos, situaciones de maltrato, de no entendimiento, puede ser un drama, si estamos hablando de personas adultas, pero creo que entre personas adultas hay perfiles más o menos vulnerables y tener que seguir conviviendo con...
1: Por descomptat, y sobretot, amb això no hi ha volgut llevar importància. Lo que passa que a la llei li dona un tractament completament diferent. Mos trobam en supòsits, i això també la societat mos hi ha duit, que de cada vegada són més nombrosos el supòsit de parelles grans que decideixen deixar de viure plegats. L'esperança de vida s'ha allargat i fa uns anys era absolutament, ja te diria, excepcional, raro, que parelles de, per exemple, més de 60 anys, per posar una data, prenguessin aquesta decisió. I ara no és així. ara hi ha moltes parelles d'aquesta edat que decideixen deixar de viure plegats.
5: Claro, son mujeres que probablemente no han estado del todo incorporadas en el mercado laboral, que tienen una pensión mucho más baja, que dependen de sus maridos para salir adelante.
1: Es un drama. Aquests supòsits...
5: Pero puede estar el supuesto en persones més joves.
1: Sí, pot ser-hi el supòsit. Lo que pasa es que sí, esas personas...
5: Las mujeres seguimos cobrando menos, las mujeres seguimos renunciando mucho más a horarios extensos para el cuidado de familiares y niños. Todo eso está en esta sociedad. Sí, hemos avanzado mucho. La mujer está incorporada al mercado laboral, pero sigue ocupándose en el 90% de los cuidados familiares, por ejemplo.
1: Sí.
5: Y eso tiene una repercusión económica a nuestra vida.
1: Per descomptat, lo que pasa es que en aquest supòsit se hi però bou, és que el dret de família és un dret...
5: Sí, estamos con la ley en la mano, claro.
1: Un dret molt ric, claro. I pot haver lloc a compensacions econòmiques, i pot haver lloc a lo que s'anomena sa pensió compensatòria, tot, vull dir, sa llei parla de fetes comuns a nulitat, a separació i divorci. I jo sempre dic el mateix, vull dir, es divorci, no se discuteix. Vull dir, quan parlem de divorcis contenciosos, el divorci no se discuteix. Transcorregut 3 mesos des de la celebració del matrimoni, si una persona se vol divorciar, tindràs divorci, perquè la llei és imperativa. Mm. Quan parlem de divorci contenciós, parlem de que no mos posem d'acord respecte de les mesures derivades d'aquest divorci. Pàtria potestat, custòdia, contribució a les necessitats dels fills, ús de l'habitatge familiar, possible pensió compensatòria, si hi ha hagut una dedicació, en cas de separació de béns, fins i tot possible compensació econòmica, si hi ha una desigualtat patrimonial, si com tu deies, sa dona, perquè habitualment sa dona s'ha dedicat molt més que l'altre a lo que és el treball, passa a casa, a sa família, i això ha donat lloc a una situació de desigualtat patrimonial.
5: ¿Pero eso la ley lo tiene en cuenta?
1: Sí, yo tengo en cuenta.
5: No tenemos mucho tiempo más, pero quería preguntarte por otra de las cuestiones que se van a abordar en este congreso y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, y es el muro al que se enfrentan padres divorciados con hijos que se niegan a vivir con uno de ellos. Esto también ocurre, sobre todo en la adolescencia. Todos hemos sido adolescentes y sabemos, ¿no? La relación con los padres en ese momento es compleja de por sí o diferente, ¿no? Es una etapa complicada. En estos casos, sacando los casos donde hay abusos y maltrato, ¿cuáles son los motivos por los que uno de los progenitores es rechazado por su hijo menor?
1: A veure, jo crec que l'entrevista d'avui dona la clau en dos grans problemes que ens trobem en dret de família. L'habitatge, de que ja n'hem parlat, i el tema dels infants que no volen relacionar-se amb un dels progenitors. Bueno, a veure, descartant, ho has dit molt bé, situacions que justifiquin aquest no voler relacionar-se, maltractes, abusos... Per descomptat, si hi ha motius que ho justifiquen, aquests infants no s'han de relacionar amb l'altre progenitor. Però ens trobem que... A veure, com ho explic? Jo crec que els infants tenen uns drets, per descomptat, que s'han de respectar, per descomptat, però... a veure, no sempre el que manifesti un menor és el que més li convé. No sempre és el que més li convé. Per què? Perquè aquest infant, a lo millor, manifesta no vol estar amb son pare o amb sa mare, perquè un dels dos és més permissiu, i s'estima més d'en l'altre, perquè l'altre pues, bueno, li obliga a fer ses feines de la casa, perquè l'altre el deixa sortir més. Llavors, si durant sa convivència hi podria haver més o manco una unitat de criteri en dificultats, però hi podria haver una unitat de criteri, quan hi ha un acabament de convivència, a vegades, conscient o inconscientment, direm així, hi ha qualque progenitor que s'aprofita d'aquesta situació. Jo, en principi, som molt partidària de que els infants s'han de relacionar amb tots dos progenitors. I jo dic, sempre poso el mateix exemple, un infant que no vol anar a escola, va a escola amb un peu davant l'altre.
5: Claro.
1: No, el manco fins als 16 anys. Mm. Va a escola amb un peu davant l'altre. I si no hi va, ja intervenen serveis socials, ja intervé educació, ja intervé menors. Un infant que en 12 anys manifesta que no vol anar amb l'altre progenitor, malauradament, a vegades, no passa res. I ha de passar. Perquè això, des del meu punt de vista, és una mala educació d'aquest fill. Els fills, lògicament, insistes que tenen drets, però també tenen unes obligacions.
5: Clar.
1: I el més fàcil de tot és atendre el que manifesten, però això no és educar. És gran drama, i crec que, i ho sé molt, Tiró, i ho sé moltíssim, Tiró, però el gran drama és amb infants a partir de, si he de posar una edat, 15, 16, 17 anys, és una batalla perduda. És una batalla perduda.
5: Claro, perquè obligar-li a complir un règimen de visites o una custòdia compartida con 16 anys...
1: Jo te diria que és impossible.
5: Clar.
1: És pràcticament impossible. Per tant, és molt important... A veure, quan jo dic educar els progenitors, quan jo dic educar els progenitors, me sap com a greu, perquè jo crec que hem de confiar en la maduresa de les persones. Crec que hem de seguir confiant que cada progenitor vol el millor per als seus fills. Tot i que els han d'ajudar, perquè en aquests moments, el que dèiem, emocions o distal, doncs bueno, si li han de dir, escolta, perquè no consultes un psicòleg, pensa que això pot tenir aquestes conseqüències, tal...
5: Claro que sí.
1: Perquè les conseqüències per un infant que no ha tingut contacte amb l'altre progenitor a la seva vida adulta poden ser terribles.
5: Clar.
1: I no ho dic jo, ho diuen tots els psicòlegs.
5: No, està claro que en condicions normales, ¿no? Ya lo decíamos, sacando de lado donde hay un entorno de conflictividad o de maltrato incluso, la recomendación, no sé si esto la legislación lo tiene en cuenta, porque escucha al menor,
1: sí,
5: pero también tiene en cuenta... Bueno, también el derecho y la obligación, es que ahora lo decías, ¿no? La obligación de estar con ambos progenitores. O sea, ¿qué potestad tiene un niño de 12 años decir, no, yo es que me llevo mejor con mi madre, no quiero ver a mi padre? Claro.
1: Se té en compte, i jo hauria de dir que els abogats, els jutges que se dediquen especialment a dret de família, vull dir que són especialistes en dret de família, perquè això és un altre tema, perquè hi ha jutges que malauradament no estan especialitzats en dret de família, jutges que són especialistes en dret de família, sí que fan un verdader esforç perquè hi hagi aquesta relació. Especialment en aquestes edats, 11, 12, 13 anys, vull dir, sí que hi ha un esforç. I de fet, la llei diu que l'incompliment del règim de visites o del sistema de guarda pot donar lloc a la suspensió del règim, si és un progenitor que té un règim de visites que no compleix, pot donar lloc a la suspensió del règim, o si és el progenitor que té la guarda i no compleix el sistema de guarda, pot donar lloc a un canvi de guarda. De fet, és com una advertència. Què passa? Que en el final la solució del jutge vendrà per aquella que consideri que és millor per l'infant. Mos han trobat supòsits que a vegades aquest sistema de guarda no s'ha complert perquè sa mare o son pare ha obstaculitzat aquestes visites. El que passa que...
5: Què passa en aquests casos?
1: Bueno, hi pot haver un canvi de guarda. Jo n'he vist de canvi de guarda amb aquests supòsits. Però a vegades s'ha aconseguit que la falta de relacions amb el progenitor s'hagi prolongat tant en els temps que ja quasi és impossible reprendre aquesta relació.
5: Clar, seria, claro.
1: Llavors, el que els jutges saben, el que tots sabem, és que amb aquestes situacions s'ha de posar una solució ràpida. I aquí entrem una altra vegada en la manca de recursos.
5: Una recomanació ràpida. ¿Qué recomiendas a alguien que nos esté escuchando ahora mismo y esté en ese papel, que esté en un proceso de divorcio complicado y su hijo o hija no quiere convivir con él sin un motivo real, sin algo que le perjudique objetivamente a ojos de todos?
1: A veure, una intervenció psicològica imminent imminent, a ser possible d'acord amb els dos progenitors, però si ja hi ha una obstaculització per part d'un dels progenitors, segurament ja no estarà d'acord amb aquesta intervenció psicològica, i si no, mesures cautelars urgents.
5: Què són?
1: Mesures cautelars urgents és quan tu dius al jutge que hi ha una situació de que aquest infant no se vol relacionar amb l'altre, llavors tu pots demanar de manera urgent que s'arbitrin les mesures convenients perquè s'adugui a terme aquest règim de custòdia, que el règim de visites prèviament acordat. Allà on la justícia no funciona és quan el jutge té el deure de conèixer els motius per què l'infant no vol anar amb l'altre progenitor. A vegades pot ser més manco evident, però a vegades no és tan evident.
5: Ja, puede ser muy profundo, ¿no?
1: Efectivament.
5: Pues, qué placer, María Antonia, escoltarte. María Antonia Mateu, que es advocada y estás un poco al frente de la organización de este congreso. Todos estos temas van a estar mañana y pasado.
1: Así es, así es.
5: Muchas gracias por venir.
1: Gracias.
5: De verdad que ha sido un placer escucharte. I res, i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres per la difusió que em feis de tot això. Moltes gràcies.
5: María Antonia Mateu, que ha dado muchísimas respuestas a los conflictos que están relacionados con el derecho, en este caso orientado a las familias. Por cierto, vamos a tener más respuestas de tipo legal a partir de la 1:30 de la tarde con la visita del abogado Mateu Cañellas. Va a responder a las preguntas que ustedes nos han enviado. Y si quieren participar en Punto de Mira, este es el teléfono.
6: 677-92-6097.
5: Llegamos a la 1.
6: Hoy por hoy Mallorca.
7: Som en Pep Noguera i som aquí per informar-vos. Dia 20 de junio, fiesta de verano, fiesta brilli brilli. A les piscines de la Font Sacra Palmanyola. De 12 del mediodía a les 10 de la noche. Podeu venir a ballar, podeu venir a menjar, podeu venir a cantar. Hi haurà Elena i Anco de los mismos. Serà maravilloso viajar hasta Mallorca. Una llorena. No canvié. Dos brindis. La Font Sacra, les piscines de Palmanyola.
8: Entradas en rubioproducciones.com.
9: Ver bien de lejos y de cerca sin gafas es posible. En el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas incorporamos las últimas innovaciones en lentes intraoculares para la cirugía de presbicia. Solicita tu cita en la web del Hospital Quirón Salud Palma Planas.
10: Cuando una puerta se cierra, Préstamo Balear te abre otra. Si tienes un solar, un proyecto en construcción o una obra inacabada, en Préstamo Balear te ayudamos en tu promoción, sea el importe que sea. Abre la puerta a nuevas oportunidades con préstamobalear.com, porque donde otros cierran puertas, nosotros las abrimos.
11: El Teatre Principal de Palma presenta Un baúl groc per a Nofre Taylor, una comèdia d'Alexandra Ballester més actual que mai. Un baúl groc per a Nofre Taylor, els dies 28, 29 i 30 de maig al Teatre Principal de Palma.

0: Pero espérenme.
1: Un momen.
2: Ai.
3: Com arriba un tan bé als 100 anys? Quin és el secret?
4: Pues treballar, no fer injustícies a ningú, viure tranquil i mirar de viure el més bé possible.
3: Este passat 9 de maio, Felipe Victori cumplió 100 anys.
4: Paella, i llavors un poquet de pastel i una tarta que va fer una neboda que tenc, i aquí varen posar tot, 3 taules, aquí.
3: I vas estar content de compartir el dia amb la teva família?
4: Ui, sí. Molt.
5: El seu germà, també, que en té 94, en Joan.
4: 92 i algo.
5: Ah, pensava que era 94, bueno, perquè també n'hi ha. I l'hauríeu de veure?
4: Encara condueix i, sí. I se'm va sentir que hi té una bot.
3: Victori nació en Sineu, en el año 1926, municipio en el que vivió los primeros años de su vida. Luego se trasladaron a Palma. Se casó con su mujer, Dolores, en los años 50. 3 años después llegaba su primera hija, Katy Victori, y en el 56 nació Lola Victori. Tiene 5 nietos y 4 bisnietos. Felipe es conocido en Ciutat porque regentaba un taller de escultura que llevaba su nombre, Taller de Escultura Felipe Victori. Lo abrió en el año 1950 y dedicó toda su vida a este oficio.
4: Deien que yo estaba loco, sí, porque cuando veien que yo tenía un pedestal de madera que me había fet, que voltava, y claro, pues el fang, quan el modelava, allò, pues son germà de 6 persones. I quan veien això, pues, deien, home, que vas, i tu te menjaràs les ungles.
3: Pensaven que no trobaries feina mai.
4: Mai. I jo no he acabat mai la feina. L'he hagut de deixar per enfermedat de la meva dona. I ja no he reprès.
3: Estudió Bellas Artes en Palma.
4: Jo no podia anar a Barcelona, o a València, o a Madrid, per treure el títol. I m'ho vaig conformar, anar a fer feina a un taller que estava bé, que era Sebastià Alcobé, i me van rebre bé. Jo allà vaig fer bones feines. Home, fèiem aquí tots els retables que se feien a Mallorca, els feien nosaltres. Tardàvem 3 o 4 anys per fer un retable. Des de rei que me'n recordo és d'un de Manacor, de les monges, i que vam fer un retable que tenia 6 metres d'altura. I això pues, va estar anys que ho fèiem allà. I fèiem el dorat i ho fèiem tot. Perquè jo tall la pedra, la madera, faig el dorat amb bo fi, amb bona imitació, tot.
3: Sebastià Alcobé fue uno de los escultores responsables, entre otros, de la escultura interior y exterior del edificio del Consell de Mallorca. Felipe Victori descubrió su pasión por el arte de moldear, tallar y esculpir muy temprano.
4: I devia tenir jo 9 anys, perquè jo era d'una associació dels caputxins i hi havia el pare Tanasi. I jo anava, era, cantava a l'església i estant allà, pues, jo vaig restaurar algunes cosetes, ja sense ser escultor ni res, només perquè estàs bé. Y ella me va a donar un empuje.
3: Un año después, en el año 1936, cuando Felipe tenía 10 años, comenzó la Guerra Civil Española.
4: A casa no había política. Y yo, era un diumenge o un dia fener, no me recordo, d'això no me puc recordar mai. Però me n'anava a dinar a casa meva abuela, que vivia després del pont de Seren. I aquí, en el carrer de Reina Maria Cristina, allà hi havia la casa del poble i hi havien tirat una bomba. A una paret hi havia una finestra i tenien reunió i posaren una bomba i allò ho va explotar. Deixat de dos dies, els soldats estaven pel carrer i jo m'anava a dinar a casa abuela. I des de la placeta aquesta que hi ha aquí a l'Obelisco vaig veure soldats i un que no. I jo tot d'una cap allà i tocant les bales aquelles que tenien allà de dretes. I és que no, i que feies amb això? Jugava a guerres. I diu, i què fas tu aquí? Vés-te'n cap a Déu. Diu, no puc anar jo, que meu ara me'n vaig a dinar a casa predina. Diu, vés a casa predina, si no te'n vas a dur, pegaré una clatrullada.
3: El 4 de junio de 1936 explotó la bomba en la casa del poble. 45 dies després comenzó la guerra.
4: Varen fer refugis, però hi havia refugis, aquí en aquesta casa també hi havia, allà on nosaltres mos anàrem, perquè aquí on vivíem, aquí, els dueños d'aquesta finca, varen fer una finca a Conde Sallent, i allà varen fer un bon refugi. I mos va dir, veniu a viure allà a la finca nova. I mos mudàrem a casa seva. Entraves per una escaleta, en el puesto dels contadors, allà hi havia una porta, l'obríem i baixàvem amb una escaleta. I a baix pues, hi havia per seure, i qualcú duia una cadira seva, i hi havia dos banys fet de pedra. Tot tremolava quan disparaven. A dir, estaves dins el refugi, senties el tremolo. De tots els que vivien en aquella finca i qualcú que passava, jo ho sabia, pues, també s'entrava. A vegades hi havia 50 persones en el refugi aquest. I de darrere veiem que havien de venir per anar al cementeri.
3: Felipe habla con Lola Victori, una de sus dos hijas.
4: Tot allò,
5: sí.
4: D'aquí dalt.
5: Era camp.
4: Aquí en el cap de cantó d'aquí, de
5: Tartuà, sí,
4: hi havia un camp de futbol, de l'Atlètic.
5: M'agrada molt llegir, i he llegit un parell de novel·les, i dic, oh, això és mon pare. I després he xerrat amb amigues, més o menys de la mateixa edat. Ah, ma mare també feia això. Ah, el meu també. Per això dic, o sigui, són d'aquella època, de l'època de no xerrar, de la por. Se vivia amb por. De fet, jo tinc una tia que se'n varen anar d'aquí perquè tenien por. Ells tenien un bar i en el bar se xerrava molt. I varen saber que qualcú havia dit que ells havien parlat malament i se'n varen anar a l'Argentina.
0: Sí, no han tornat, o sí que van tornar.
5: Varen tornar.
3: Lola conoce parte de lo que ocurrió durante la Guerra Civil a través de lo que le cuenta su padre. Ella nació en el año 56 y lo que sí vivió fue la dictadura.
5: Xerràvem en castellà. Sempre se xerrava en castellà. Per això ja molta gent me diu, oh, no pareixes mallorquina. Xerres molt bé castellà. Hombre, jo vaig estudiar en castellà. I jo xerrava cada dia en castellà allà. L'únic lloc que xerrava en mallorquí era aquí. I era un mallorquí que, ja t'he dit, que estava molt adulterat, perquè no coneixíem bé.
0: Però vosaltres a casa sí que sempre heu parlat en mallorquí.
5: Sí, sempre. Sempre, sempre.
0: Quina escola anaves de Palma?
5: A la Puresa Madre Alberta.
0: I era només de nines, no? Perquè estàveu separats.
5: Sí, sí, no n'hi havia mixtes en aquell temps. Tot era pecat.
0: I com era aquella Palma? Tu, per exemple, quan sorties de Madre Alberta, què feies?
5: Bueno, quan eren nines jugàvem molt a les aceres. Llavors, quan un poquet de més majoretes me n'anàvem a passejar per Palma, ja més d'adolescent anàvem en el cine, de vegades, però moltes vegades vaig quedar sense saber el final de les pel·lícules, perquè a les 9 havia d'estar a casa i la pel·lícula acabava a les 9:30. I, bueno, i després ho demanaves a un altre i deia, no, a mi també m'ha passat igual, jo no me sé el final, però jo també he d'arribar a les 9. I salta també, i salta. I tots mos quedaven sense saber.
3: Volviendo a la actualidad, Felipe a lo largo de su vida ha tenido dos pasiones, el arte y su mujer Dolores. Ahora, a sus 100 años, sigue manteniendo una energía envidiable.
4: Movilidad, claro. Tot el que puc fer, faig, però tot, de tot. Estic àgil, puc ballar i tot.
0: Sí. I a vegades ho fas, et poses però, música i balles un poc. Sí. I quina música et poses?
4: Qualsevol.
0: Quina música t'agrada més?
4: Home, la música que fèiem antigament. Perquè serenates, n'he fetes moltes jo. Teníem un grupó.
3: Fuera de micro pide una de Paloma San Basilio, junto.
2: Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre, más que un amigo.